0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: 91.3, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio. Hit the beat and take it to the first note.

A Ripollet Ràdio arriba l'estiu. Gaudeix de l'estiu amb Ripollet Ràdio.